0: Hora 23.
1: Permanece a la escucha.
0: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
2: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
3: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.
4: Hola, sóc el Frank. Si t'agrada la música country o el ball en línia, t'espero els dimarts de 10 a 11 de la nit a Tot Country, a Ràdio Abrera, al 107.9 de l'FM. Andolla't i ens ho passarem força bé.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: No pots dormir?
1: No pots dormir? No pots dormir?
0: Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit. Ràdio Obrera.

0: Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: Connecta't a Ràdio Obrera. Coneix els locutors dels teus programes favorits. Escolta'ns online, en directe i a la carta. Envia'ns els teus comentaris.
1: Els teus comentaris.
0: I posa't al dia amb les notícies que més interessen. RadioObrera.cat. Connecta't a nosaltres.
1: Connecta't a nosaltres.
0: I descarrega't també la nostra app. Ràdio Obrera. Marquem la diferència.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: La distància no significa nada. Cuando alguien significa todo. En las noches cuando pongo mi cabeza

No pots dormir? Treballes en el torn de nit? No trobes cap sèrie que t'enganxi? També a la nit, Ràdio Obrera.

0: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
1: I sigues part de la solució.
0: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
1: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
0: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
1: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
0: I sigues part de la solució.
2: Ajuntament d'Abrera.
3: Amb tu, per tu.
4: Ai, flatxa que

0: Ràdio Abrera, són les 4.
1: Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè m'encanten els seus programes.
1: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè estic informat del que passa a prop meu.
2: Jo sóc de Ràdio Abrera, perquè té una gran varietat d'estils.
3: Nosaltres som de Ràdio Abrera. I tu, a què esperes? Escolta'ns al 107.9 FM i a www.radioabrera.cat i descarregues la nostra app.
4: Disponible per Android i iOS.

0: your body, baby, do that conga.
1: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
2: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
1: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11:00 a 2:00 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
2: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
1: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
4: Un dia normal en los Estados Unidos.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a radiobrera.cat i a la nostra app.

0: Ràdio Abrera. Són les 5.
1: Fórmula Matí. La fórmula perfecta per començar el dia.
2: I me pregunto si pudiera ser
1: amb tots els èxits del panorama nacional.
2: Quiero

0: dilluns a divendres, de 8 a 1...
1: Avui et tornaré a veure i et cantaré a cau d'orella totes les...
0: Fórmula Matí, amb Jordi Quintana.
2: Cocodril Club.
3: Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70 i 80, escolta Ràdio Abrera les nits de dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit. És el temps del Cocodril Club. Tot un clàssic de la ràdio, amb les bases del pop-rock, les llegendes, les cançons que s'han convertit en autèntics himnes. Recorda, dimarts i dimecres de 9 a 10 de la nit a Ràdio Abrera, 107.9 FM.
2: Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

passar la nit amb nosaltres? Ràdio Obrera. Estem al 107.9 de la FM, a radioobrera.cat i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: La ràdio més propera, Ràdio Abrera.

Un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, són les 6.
1: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
3: Jazz Club de nit. Un espai de trobada pels amants del jazz i les músiques improvisades. Els dimecres, de 10 a 11 de la nit, gaudeix del jazz a Ràdio Abrera. De la mà de Miquel Tosé, a Jazz Club de nit.
4: Cada diumenge a les 10 de la nit, a Ràdio Abrera, Don't Stop Dancing. Les novetats, el dance, els número 1, les sessions non-stop i, sobretot, molt de ritme. Recorda, cada diumenge a les 10 de la nit amb José Antonio Castillo, dues hores en el millor dance a Ràdio Abrera i també a radioabrera.cat.
5: Don't Stop Dancing. Si no te gusta, te devolvemos el dinero.
4: I a Facebook segueix-nos a Don't Stop Dancing.
6: Ràdio Abrera, 107.9, amb tu.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.
3: Mami.
4: Tu i jo tan elástico, nos conectamos fantástico.
5: Sabes lo que siento, vivamos el momento, échale mucha paz.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania o a la Deixalleria Municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la Deixalleria Municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Ràdio Abrera, amb tu i per a tu. Ràdio Abrera, èxit sense pausa.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció o reserva la teva entrada per a gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 7, us parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi d'aquest cap de setmana. Van de també retencions habituals a les rondes i també a la C58 a Barcelona. I com dèiem, els bombers han estabilitzat els incendis de Cervià de les Garrigues i Ponts, que han cremat unes 46 i 10 hectàrees respectivament. A Cervià el foc va obligar també a evacuar 8 persones i a confinar alguns veïns, una mesura que ja ha quedat aixecada. La principal hipòtesi en aquest cas és que l'incendi s'hauria originat per l'ús d'una radial. A Ponts, les flames van avançar cap a una zona forestal propera a habitatges, però en direcció contrària al nucli urbà. En total, els bombers han arribat a desplegar un centenar de dotacions en 4 incendis simultanis arreu del país. Aquest cap de setmana també el de Sanaüja i el de Vilafranca de Penedès, que ja han quedat extingits. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges, que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. I centenars de docents, famílies i estudiants s'han tornat a manifestar aquest diumenge a Barcelona sota el lema "Aturem l'emergència social i educativa". Els sindicats USTEC, CGT, Intersindical, CNT i Coordinadora Obrera Sindical han convocat aquesta mobilització, l'última del curs, a la qual també s'hi han sumat les associacions federades de famílies d'alumnes de Catalunya. La manifestació també ha comptat amb la presència de representants polítics d'Esquerra, la CUP i els Comuns. La Guàrdia Urbana ha xifrat el seguiment d'aquesta manifestació en 7.000 assistents, mentre que els organitzadors els situen en 25.000 assistents. I el Pakistan ha anunciat un acord de pau entre els Estats Units i l'Iran, que segons el primer ministre Shehbaz Sharif es formalitzarà divendres a Suïssa. L'acord preveu el cessament immediat i permanent de les operacions militars i aquesta setmana es faran reunions preparatòries abans de la signatura oficial. L'anunci arriba després que aquest diumenge l'Iran amenaces de trencar les negociacions arran d'un atac d'Israel contra un suburbi de Beirut dirigit contra Hezbollah, que ha deixat almenys 3 morts i una desena de ferits. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat avui, però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i algunes tempestes. De cara a la tarda, els xàfecs es podran estendre també cap a la Catalunya central, localment, amb intensitat, on de fet el Servei Meteorològic manté avisos activats per aquesta situació. I això és tot. Fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
0: Música i informació. Ràdio Abrera. Els dimecres a la tarda, la música agafa el control.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 8, us parla Maria Lara. E-mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi d'aquest cap de setmana. A banda, la B20, un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat i provoca circulació intensa en aquest punt. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana, com dèiem, amb focs simultanis a Catalunya, els bombers de la Generalitat continuen treballant per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat, en aquest cas, pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i també dels serveis disponibles. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans. I Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes avui de l'inici de la cimera del G7 a la localitat francesa de Evian, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump. I pel que fa al temps, avui el dia serà assolellat, però a partir del migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental, que deixaran ruixats i algunes tempestes. A la tarda aquests xàfecs es podran estendre també cap a la Catalunya central, localment amb intensitat, amb fortes ratxes de vent i amb més de 20 litres per metre quadrat en mitja hora. De fet, el Servei Meteorològic manté avisos activats per aquesta situació en aquest punt.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, al Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la Gent Gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny de 7:15 to 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la Gent Gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
4: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades en la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 5:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639-78-30-38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 9, parla Maria Lara. En mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues per l'incendi. A la B20 un accident deixa un carril tallat direcció Nus de Llobregat, també una avaria. La C25 a Sallent deixa també un altre carril tallat en sentit Lleida. I finalment un incendi d'un camió a la P7 al Vendrell deixa també un carril tallat direcció Barcelona. A banda, retencions habituals a les rondes, a la C58 a Barcelona, a la 2 a Molins de Rei, a la B23 a Sant Feliu de Llobregat i finalment a la P7 a Barberà. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèrics per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control l'incendi també declarat el dissabte a Sant Auge, a la Segarra, que ha calcinat unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada 6 persones grans pot patir maltractament sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. N'ha parlat avui a la xarxa la Laura Nadón, que és psicòloga forense i referent del projecte Oblit Zero d'Alzheimer Catalunya Fundació.
3: És important entendre que darrere de moltes situacions de maltractament hi ha un gran patiment familiar. Això no justifica mai que hi hagi una situació de maltractament, però sí que ens ajuda a comprendre la complexitat del fenomen. Per això és fonamental no centrar-nos només en la intervenció quan el maltractament ja s'ha produït, sinó també en la prevenció.
2: Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. A partir de la rúbrica sobre un període de 2 mesos per tal de fixar els termes de compromisos, com ara l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. Tot plegat a les portes, avui de l'inici de la cimera del G7, a la localitat francesa de Vienne, on viatjarà també el president dels Estats Units, Donald Trump.
1: Notícies en xarxa.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la manosfera a l'acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del servei.
5: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera, en aquest cas nosaltres el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
2: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
4: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
6: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies de la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
7: La valoració d'esta sucede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
4: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a conscienciar sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
8: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiaix que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.

0: algun problema amb una factura d'una empresa de serveis, amb la garantia d'un producte, amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: ¿Quién es el Leto Mau y Ricky? ¡Ricky Mau!

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 3770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

radioabrera.cat. Entra a la nostra web i veuràs com som, la nostra història, els nostres programes, els nostres locutors, el nostre departament de publicitat i tota l'actualitat. I també ens pots escoltar en directe. radioabrera.cat.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 10. Parla Maria Lara. El ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, acaba de celebrar l'acord i espera que aquest permeti la reobertura immediata de l'estret d'Ormuz i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta

0: de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
1: És una excelente notícia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
0: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya. Els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i dos de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. El foc s'hauria originat pels treballs mecànics amb una radial. També s'ha estabilitzat el foc a Pons, a la Noguera, i es manté sota control l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, la Segarra, que ha calcinat en aquest cas unes 50 hectàrees de massa agrícola i forestal. I avui arrenca el dispositiu d'estiu de protecció civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors, que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. I avui també és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament de les persones grans i Catalunya hi arriba amb una dada preocupant. Una de cada sis persones grans pot patir maltractament, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. Les víctimes més vulnerables són les que tenen deteriorament cognitiu i els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. I en mobilitat continua tallada l'LP 7032 a Cervià de les Garrigues, com dèiem, per l'incendi vigent des d'ahir. També una avaria a la C25 a Sallent talla un carril en sentit Lleida i una altra avaria, en aquest cas, a la C16 també a Sallent talla un carril, en aquest cas, en direcció a Puigcerdà. I pel que fa al temps del matí, serà assolellat, tot i que al migdia creixeran nuvolades al Pirineu i Prepirineu Occidental que deixaran ruixats i fins i tot alguna tempesta. El servei meteorològic, de fet, manté avisos activats per intensitat de pluja i ratxes de vent.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent instal·lar amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva segons una planificació establerta per barris amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
3: Abrera Informació, promoció econòmica.
4: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026, i aquesta setmana es duen a terme dues noves formacions. Dimarts 16, dijous 18 i divendres 19 de juny es realitzarà el curs Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners, dirigit a persones emprenedores i empreses. Les sessions s'impartiran de forma telemàtica en horari de 9 a 12 del matí. Mentre que aquest dimecres 17 de juny, de 9:15 a 2:15 i de 3:15 a 7:15, s'impartirà un curs d'operador i operadora de pont grua, dirigit a persones majors de 18 anys que es trobin en situació d'atur i amb el carnet de conducció de carretons i experiència en feines de logística. Si no es cobreixen les places amb aquests requisits, es seguirà l'ordre de preinscripció. La formació realitzarà la Fundació Laboral de la Construcció a l'Avinguda Mancomunitat Europea de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93-770-0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616 68 88 68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
1: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.
2: Quise que te fueras, pero cierra todo antes de irte. Yo sé que lo has hecho a tu manera y no te culpo porque yo también lo hice.

0: y también al Líbano.
1: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comença a notar aquestes primeres repercussions de l'acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. I nova setmana intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas Leire Díez, impulsades pel PP. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença també prevista de l'expresident José Luis Rodríguez Zapatero a l'Audiència Nacional després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis estan en perill alt. Amb tot, els bombers continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. També s'ha estabilitzat el foc de Ponts a la Noguera i es manté sota control també l'incendi declarat el dissabte a Sanaüja, a la Segarra. I els Mossos d'Esquadra han detingut 3 homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys 7 fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès o el Baix Llobregat amb un botí valorat en prop de 11.000 euros. Els detinguts han passat ara a disposició judicial i no es descarten que hi hagi més detinguts. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bon dia. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la Festa Major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la Festa Major Jove. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la Festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la Fira Artística Jove, amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la Festa Major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. Ja podeu consultar el programa de la Festa Major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament el rebreu a la vostra casa i el trobareu a les dependències municipals.
3: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera i la Regidoria de Patrimoni Cultural han celebrat la cloenda de la 12a edició del concurs per devorar llibres que fomenta l'hàbit lector entre els infants del municipi. Enguany, 43 nens i nenes han completat les 6 lectures del certamen, sumant un total de 260 llibres llegits, una xifra que demostra el seu esforç, compromís i amor per la lectura. La cloenda va tenir lloc a la Casa de Cultura d'Abrera el passat 10 de juny, amb un berenar compartit i l'espectacle de màgia Màgia Xixarixera, que va fer gaudir petits i grans i finalment es va celebrar el lliurament de premis i reconeixements als participants, posant el punt i final a una nova edició d'aquest concurs que promou la lectura d'una manera divertida i engrescadora.
3: Abrera Informació, Educació.
4: Els centres educatius abrerencs tanquen el curs 2025-2026 amb l'assoliment de projectes, diversió i molt bon ritme, i la celebració de les festes de fi de curs i graduacions de tots els centres educatius. Aquesta setmana, finalitzant el curs, les escoles d'infantil i primària d'Abrera, Francesc Platón i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera d'Abrera, l'Escola Municipal de Música i l'Aula d'Adults, i des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten tot l'alumnat pel tancament d'aquest curs lectiu, desitjant-li un bon estiu per tornar amb molta força al setembre. D'altra banda, encara en plan educativa, l'alumnat de 5è de l'Escola José Josefina Ibáñez d'Abrera ha rebut una menció especial en el marc dels Premis Sambori 2026 pel projecte intergeneracional Homenatge a la gent gran, una iniciativa desenvolupada conjuntament amb la residència de gent gran Veledat Canigó d'Abrera. Aquest reconeixement té un valor especialment destacat, ja que el projecte ha estat l'únic guardonat amb una menció especial al Baix Llobregat i a tot Catalunya en aquesta categoria. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten l'alumnat de 5è de l'escola Josefina Ibáñez d'Abrera per la iniciativa.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables d'11 del matí a 8 del vespre i dissabtes, diumenges i festius de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'Auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 4:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
3: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la sala municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera.
5: Ràdio Abrera, 107.9.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
5: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, són les 12, us parla Maria Lara. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores i la signatura oficial del pacte serà el divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata d'aquest estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i Palestina.
3: És una excel·lent noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también al Líbano.
2: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades del prop del 2% i també el preu del petroli s'ha reduït fins als $83 el barril. I el govern espanyol invertirà prop de 18 milions d'euros per impulsar la investigació de malalties que afecten especialment les dones, com ara l'endometriosi, la menopausa o el dolor crònic. L'executiu defensa pensa que aquesta iniciativa vol corregir una desigualtat en la investigació biomèdica i recorda que malalties com l'endometriosi poden trigar gairebé 10 anys a diagnosticar-se.

0: I nova setmana també intensa a nivell judicial per la Moncloa. Avui arrenca amb la nova citació de Begoña Gómez davant del jutge Juan Carlos Peinado en el marc de la investigació sobre la seva activitat a la Universitat Complutense, mentre que el Senat acollirà també diverses compareixences vinculades al cas de Leire Díez. El punt àlgid arribarà el dimecres amb la compareixença prevista de José Luis Rodríguez Zapatero després d'una nova investigació oberta en relació amb una taxació de joies. I els Mossos d'Esquadra han detingut tres homes a Valls acusats de formar part d'un grup criminal dedicat al robatori de palets en polígons industrials de diversos punts de Catalunya. Segons la investigació, haurien actuat en almenys set fets entre maig i juny en comarques com l'Alt Camp, el Penedès, el Baix Llobregat, amb un botí valorat en prop d'11.000 euros. I primer cap de setmana amb focs simultanis a Catalunya i, de fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i a 345 continuen perill Illal. Amb tots els bombers de la Generalitat continuen treballant encara amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèries per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat 46 hectàrees.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bon dia. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
2: Abrera Informació. Gent gran.
3: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la gent gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny, de 6:45 a 9:15, tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
2: Abrera Informació. Cultura.
3: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
4: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores. Y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades a la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
5: Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca al 672 94 47 50.
5: La més propera, Ràdio Abrera, la teva ràdio.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac de manera gratuïta a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7.30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
3: Uno, due.

hispano y latino. ¿Qué pasa? Con mi guerrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bon dia, la una us parla, Maria Lara. Segon intent frustrat de desnonament de la Regina Teruel, una veïna de Mataró, víctima de la violència masclista, separada amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara en fons voltó vol fer-la fora per vendre l'immoble. Connectem ara amb la nostra companya, la Beti Doñate. Què en sabem de tot plegat? Bon dia.
3: Bon dia, la Regina Teruel és treballadora social de l'Ajuntament de Mataró, però cobra poc més de 1.000 euros i no troba cap altre habitatge on poder viure. Ara tindrà, finalment, fins al 24 de novembre per negociar amb Alfons Voltor i amb l'Ajuntament. El que proposa és que el consistori compri el pis i que li llogui a ella. També sap d'un possible comprador particular.
4: Vull temps perquè també he trobat un comprador, un senyor que me volia comprar i van tenir-me a mi aquí en un lloguer social. Quan el pis valia 130.000, quan vam dir-li a Divarian tenim 130.000 euros, van dir, doncs ara val 169. El 169 el senyor no els té. També volem negociar. Volem negociar a veure si l'Ajuntament vol negociar aquest fons buitre.
3: El sindicat de l'habitatge, que el gener ja va aturar un primer desnonament, ha mobilitzat a l'Avinguda Amèrica més d'un centenar de persones per ajudar la Regina.
2: Gràcies, Beti. Estarem pendents. Bon dia.
3: Bon dia.
2: I la consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, també es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i restriccions per a camions en algun dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt en 51 municipis i 345 municipis es situen en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i mitjans aèris per extingir encara l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que està estabilitzat i que ha cremat almenys 46 hectàrees. I avui arrenca també el dispositiu d'estiu de

0: Protecció Civil per prevenir i fer seguiment de les incidències a platges, piscines i aigües interiors que s'allargarà fins al 15 de setembre. La campanya posa especial èmfasi en la seguretat de la gent gran i dels infants i recorda la importància de banyar-se només en zones habilitades. També es torna a activar el visor de platges que ofereix informació en temps real sobre l'estat del mar, les banderes, la presència de meduses i els serveis disponibles. També en cas d'emergència recomana trucar al 112. I això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
1: Notícies en xarxa.
2: Abrera Informació, amb Anabel Gómez.
3: Bon dia. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del Servei.
4: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera. En aquest cas, el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
5: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
3: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
6: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir tenir una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores, 7 dies de la setmana, on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
7: La valoració d'esta succede és increïble. Creo que totes les conclusions i totes les aportacions que s'han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerá muchísimo ese documento que podremos adjuntar al, digamos, al documento elaborado en esta comisión.
3: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera en finançament del Pacto d'Estado i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Navarro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
2: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. Èxits sense pausa. Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera som cultura.
5: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
4: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
6: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.
7: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
8: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona a les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
9: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: estoy aquí.
1: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
2: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
3: T'agrada escoltar-nos de la forma més tradicional? 107.9 de l'FM. Lo teu és estar connectat allà on siguis. radioabrera.cat. No surts mai sense el teu mòbil o tauleta? Descarrega't la nostra aplicació gratuïta. No pots viure sense el teu assistent intel·ligent? Demana-li que et posi Ràdio Abrera. Tu tries com i Ràdio Abrera t'acompanya. Gràcies per escollir-nos.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Bricocentro, colaje y decoración.
3: Atenció! Si vols veure-hi bé, sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
4: Vols més clients? Vols més visibilitat?
5: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
4: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
5: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
4: Si tens un negoci a la comarca,
5: aquest és el teu moment.
4: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
5: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
6: 24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Eulàlia Obrera, la música que t'agrada. T'agrada.
1: Ràdio Abrera.
2: Notícies en xarxa.
3: Bon dia, són les dues, us parla Arnau Vilà. Els Estats Units i l'Iran tanquen un acord de pau que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. Així ho han anunciat totes dues parts en les darreres hores. La signatura oficial del pacte serà divendres vinent, dia 19, a Suïssa. Per la seva banda, el ministre d'Exteriors, José Manuel Álvarez, ha celebrat la notícia i espera que permeti la reobertura immediata de l'estret i que la pau i l'estabilitat arribin també a la resta de països de la regió, inclòs el Líban i el Palestina. L'escoltem.
4: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio. Que haya paz y estabilidad para todos los pueblos de Oriente Medio. Que se pueda avanzar en la solución de dos estados. Que el alto el fuego alcance también a Líbano.
3: Álvarez ho ha dit a Luxemburg abans d'assistir a una nova reunió del Consell d'Afers Exteriors de la Unió Europea. De fet, ja es comencen a notar les primeres repercussions d'aquest acord. Les borses europees han començat la jornada a l'alça amb pujades de prop del 2% i el preu del petroli també s'ha reduït fins als 83 dòlars el barril. La consellera d'Interior, Núria Parlon, ha fet una crida a la prudència de cara a la revetlla de Sant Joan, especialment després dels incendis d'aquest cap de setmana. L'escoltem.
5: Durant aquest cap de setmana ja heu vist que hem tingut els primers incendis, no greus, però sí, no greus perquè no hi ha hagut víctimes, però sí que ens fan estar alerta, no? Preveiem doncs, una campanya similar a la que vam tenir l'any passat i, per tant, doncs, tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca, no?
3: El dispositiu especial inclourà 678 controls d'alcohol i drogues, un reforç del 50% dels bombers, més de 200 agents rurals i el desplegament més gran de la història del 112. Pel que fa a la mobilitat, es preveu la sortida de 490.000 vehicles i el retorn de 240.000 durant la revetlla, amb carrils addicionals a l'AP7 i a la C32, a banda de restriccions per a camions en alguns dels trams. De fet, avui el perill d'incendi continua molt alt a 51 municipis i 345 municipis en perill alt. Amb tot, els bombers de la Generalitat continuen treballant amb 16 vehicles terrestres i 2 de comandament i a banda de mitjans aeris per extingir l'incendi de vegetació de Cervià de les Garrigues, que a hores d'ara està estabilitzat, però que almenys ha cremat 46 hectàrees. Això és tot, fins aquí les notícies en xarxa.
2: Notícies en xarxa.
1: Abrera Info.

0: Informació amb Manabel Gómez.
1: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes, i s'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny, i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny, i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania, i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
0: Abrera Informació. Joventut.
1: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida a joves d'entre 14 i 17 anys, que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs, mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se en l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
0: Abrera Informació, promoció econòmica.
1: En l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026, i aquesta setmana es duen a terme dues noves formacions. Dimarts 16, dijous 18 i divendres 19 de juny es realitzarà el curs Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners, dirigit a persones emprenedores i empreses. Les sessions s'impartiran de forma telemàtica en horari de 9 a 12 del matí. Mentre que aquest dimecres 17 de juny, de 9:15 a 2:15 i de 3:15 a 7:15, s'impartirà un curs d'operador i operadora de pont grua, dirigit a persones majors de 18 anys que es trobin en situació d'atur i amb el carnet de conducció de carretons i experiència en feines de logística. Si no es cobreixen les places amb aquests requisits, es seguirà l'ordre de preinscripció. La formació realitzarà la Fundació Laboral de la Construcció a l'Avinguda Mancomunitat Europea de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 4:45 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93-770-0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
2: De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
5: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
4: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
5: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
4: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
5: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
4: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
6: Entre tots i totes, fem Abrera.
7: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una crida al civisme i demanem a la ciutadania que no es deixin al carrer voluminosos, trastos vells i andròmines. Dos dies a la setmana oferim el servei de recollida d'andròmines al punt acordat. Només heu de trucar al telèfon 639 78 30 38 per concretar el lloc de la recollida o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat.
0: El veïnat pot treure al carrer els seus voluminosos al punt acordat els dilluns i dimecres al vespre a partir de les 20 hores i el servei de recollida passarà a recollir-los els dimarts i dijous al matí. Fora d'aquests dies, sempre podeu portar els voluminosos a la deixalleria municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual. Dissabtes i diumenges de 10 a 14 hores i de dimarts a divendres de 10 a 14 hores i de 17 a 19.30 hores.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de voluminosos porta a porta.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

one mistake.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència. FM, web, app o a través del teu altaveu intel·ligent. Ens escoltis com ens escoltis. Tria Ràdio Abrera. ¿Cómo puede ser?

0: Has vist a l'Instagram quines fotos més xules de les activitats d'aquest cap de setmana a Abrera? M'agrada. Ah, i l'Ajuntament acaba d'informar a Twitter que farà obres de millora a diversos carrers. Retuitejo.
1: Però on ho veus, tot això?
0: A les xarxes socials del Departament de Comunicació de l'Ajuntament d'Abrera. Encara no la segueixes?
1: No.
0: Doncs el trobes a Twitter amb el perfil @abrerainforma i a l'Instagram amb l'usuari @abrerainfo. És la manera més ràpida d'estar al dia de tot allò que passa a Abrera. Avisos, notícies d'interès, activitats i moltes fotos.
1: Ara mateix el segueixo a les xarxes socials. Twitter i Instagram, oi?
2: Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
3: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 3, us parla Mercè Roura. Satisfacció global per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran que ha de permetre reobrir l'estret d'Hormuz. El petroli ha caigut un 4% fins als 83 dòlars per barril i les borses asiàtiques i europees han respost amb pujades generalitzades. Ara la mirada està posada en la implementació d'aquest pacte que s'ha de signar el proper divendres. Escoltem el ministre d'Exteriors espanyol, José Manuel Álvarez.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: I la Generalitat ha signat el Pacte Nacional per la Indústria, una eina que ha de servir per rellançar i transformar el model industrial per als propers 4 anys. S'hi destinaran 5.000 milions d'euros per impulsar la indústria, fer-la més competitiva, més resilient i sobretot més sostenible de cara al 2030. L'ha signat el president de la Generalitat, Salvador Illa.
3: Tenim una indústria innovadora que concentra més de la meitat de tota la despesa en innovació del país, 2.800 milions d'euros anuals, amb més de 12.000 professionals implicats en recerca i desenvolupament. Què ens toca fer? Doncs adaptar-nos i avinyar-nos, tal com reflecteixen els 5 àmbits, 11 eixos i 190 mesures del Pacte Nacional que vostès tenen imprès a les seves mans.
1: I han conegut detalls sobre la sortida del Tour de França des de Barcelona el pròxim 4 de juliol. Provocarà importants restriccions de mobilitat a la capital catalana durant aquell cap de setmana i també el dijous anterior durant la presentació dels equips entre l'Hospital de Sant Pau i la Sagrada Família. Les zones més afectades amb el circuit ciclista pràcticament tancat seran el districte de Sant Martí, a la zona litoral, carrer Josep Pla i Rambla Guipúscoa, l'Eixample, amb el carrer Aragó, la Sagrada Família i el passeig de Gràcia i la zona de Sants Montjuïc passant per Creu Coberta, Plaça d'Espanya, el Paral·lel i pràcticament tota la muntanya. I una de cada 6 persones grans pot patir maltractament a Catalunya, sovint des de casa i en molts casos sense poder denunciar-ho. En el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre el maltractament a les persones grans, els Mossos alerten que les denúncies han crescut un 50% en 5 anys. La precarietat laboral, la centralitat de Barcelona o la integració de la intel·ligència artificial són alguns dels reptes que té per davant el Consell Nacional de Cultura i les Arts. En el seu informe anual, el CONCA també alerta del retrocés de l'ús social del català. Avui s'han presentat aquestes conclusions al Parlament.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Per Sant Pere, festa a Abrera del dijous 25 al dilluns 29 de juny. Torna la festa major d'Abrera amb més força que mai. Des de l'Ajuntament d'Abrera ja s'han presentat els cartells de la festa major d'enguany i felicitant les guanyadores del certamen. Noa García López ha estat la guanyadora del cartell de la festa major i Júlia Vizcaíno Santiago del cartell de la festa major jove. Enguany s'ha preparat una festa per a tothom amb més de 70 activitats gratuïtes per gaudir en família, amb amistats i amb tot el veïnat, amb música, cultura, tradició, espectacles, esport i molta diversió. Els carrers i places d'Abrera s'ompliran d'activitats i moltes novetats amb el concert de Miqui Núñez, la festa Millennial Z amb Natàlia, el tribut a l'Oreja de Van Gogh, la White Party, la Queen Experience, el tercer talent show jove i la fira artística jove, amb activitats infantils i familiars, propostes per a la gent gran i les tradicions que donen vida a la festa major d'Abrera, els gegants, les sardanes, els correfocs, els diables, el porró electrònic o el patrimoni cultural d'Abrera. Ja podeu consultar el programa de la festa major d'Abrera al web municipal abrera.cat i properament el rebreu a la vostra casa i el trobareu a les dependències municipals.
0: Abrera Informació, patrimoni cultural i memòria històrica.
4: La Biblioteca Josep Roca i Bros d'Abrera i la Regidoria de Patrimoni Cultural han celebrat la cloenda de la 12a edició del concurs per devorar llibres que fomenta l'hàbit lector entre els infants del municipi. Enguany, 43 nens i nenes han completat les 6 lectures del certamen, sumant un total de 260 160 llibres llegits, una xifra que demostra el seu esforç, compromís i amor per la lectura. La cloenda va tenir lloc a la Casa de Cultura d'Abrera el passat 10 de juny, amb un berenar compartit i l'espectacle de màgia, Màgia Xixarraixera, que va fer gaudir petits i grans, i finalment es va celebrar el lliurament de premis i reconeixements als participants, posant el punt i final a una nova edició d'aquest concurs que promou la lectura d'una manera divertida i engrescadora.
0: Abrera Informació. Educació.
4: Els centres educatius abrerencs tanquen el curs 2025-2026 amb l'assoliment de projectes, diversió i molt bon ritme, i la celebració de les festes de fi de curs i graduacions de tots els centres educatius. Aquesta setmana, finalitzant el curs, les escoles d'infantil i primària d'Abrera, Francesc Platón i Sartí, Ernest Lluch i Josefina Ibáñez, l'Institut Voltrera d'Abrera, l'Escola Municipal de Música i l'Aula d'Adults, i des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten tot l'alumnat pel tancament d'aquest curs lectiu, desitjant-li un bon estiu per tornar amb molta força al setembre. D'altra banda, encara en plan educativa, l'alumnat de 5è de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera ha rebut una menció especial en el marc dels Premis Sambori 2026 pel projecte intergeneracional Homenatge a la gent gran, una iniciativa desenvolupada conjuntament amb la residència de gent gran Veledat Canigó d'Abrera. Aquest reconeixement té un valor especialment destacat, ja que el projecte ha estat l'únic guardonat amb una menció especial al Baix Llobregat i a tot Catalunya en aquesta categoria. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten l'alumnat de 5è de l'Escola Josefina Ibáñez d'Abrera per la iniciativa.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: A continuació, a Ràdio Abrera, repassem les activitats programades a Abrera pels propers dies. Recordem que fins al diumenge 6 de setembre inclòs, podeu gaudir de la piscina municipal d'estiu d'Abrera. L'horari d'obertura és de dilluns a divendres laborables, d'11 del matí a 8 del vespre, i dissabtes, diumenges i festius, de 10 del matí a 8 del vespre. Dimecres 17 de juny, de 6 a 7 de la tarda, la Casa de Cultura acollirà una nova sessió de salut que porta per títol Hipertensió, colesterol i glucèmia, els números que decideixen la teva salut, a càrrec de les farmacèutiques Marta Flores i Lídia Cera, de la farmàcia Flores Alamos d'Abrera. Dijous 18 de juny hi ha programades diverses activitats. De 6:15 a 7:15, al Casal de Joves d'Abrera es farà l'activitat Pintavidres de Festa Major, recomanada per a joves d'entre 12 i 25 anys. Per a més informació i inscripcions, podeu contactar-hi a través de WhatsApp al 686-253-157 i al perfil d'Instagram @casaldejovesabrera. De 7 a 8 de la tarda, el Pavelló Municipal d'Esports acollirà la cloenda de fi de temporada del taekwondo, i de 6:45 a 9:15 tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals. Mentre que divendres 19 de juny, a 7:45 de la tarda, a l'auditori del Centre Polivalent del Rabato podrem gaudir d'una nova projecció del Cineclub Maruja Torres d'Abrera, que continua amb el cicle dedicat a l'americana Phil Femmes amb la pel·lícula Natchez. A més, recordem que fins al divendres 19 de juny inclòs hi ha habilitades diverses aules d'estudi per preparar els exàmens universitaris i altres estudis superiors. L'Espai Artístic Pere Torres d'Abrera obre dilluns, dimecres i divendres de 9 a 2:15 i a la Biblioteca Josep Roca i Bros a les tardes de dilluns a dissabte de 2:15 a 9:15 i els matins, dimarts i dijous de 10 a 2:15 i dissabtes de 10 a 2.
0: Abrera Informació. Activitats.
4: I parlem a continuació de diverses activitats i processos que requereixen d'inscripció. El dimarts 23 de juny se celebrarà la Revetlla de Sant Joan i les persones que vulguin gaudir de la festa al nucli urbà a la plaça de Pau Casals poden reservar la seva taula fins al dilluns 22 de juny inclòs a través del web abrera.cat. A la plataforma de venda d'entrades de Nox Produccions Martorell, recordem, estan a la venda les entrades dels espectacles del cicle d'humor d'Abrera 2026. Les properes estan programades per divendres 18 de setembre amb Xavi Franquesa i el seu monòleg Escocia, i divendres 23 d'octubre el punt i final el posarà Millán Salcedo amb Pregunta Melón. Totes dues actuacions tindran lloc a les 10 de la nit a la Sala Municipal d'Abrera. Podeu consultar totes les activitats programades a Abrera a la secció d'agenda del web municipal abrera.cat i a les xarxes socials de la Ajuntament d'Abrera a Instagram, X i TikTok.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera. De dilluns a divendres, d'una a 4 de la tarda, t'oferim la millor selecció musical perquè gaudeixis del migdia amb nosaltres. Fórmula Migdia a Ràdio Abrera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F.A. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F.A. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
5: I sigues part de la solució.
4: A través de la xarxa Violeta, impulsem un pacte ciutadà per una Abrera lliure de violències masclistes, oferint estratègies per fer front a les violències patriarcals d'una manera més eficaç i socialment compromesa, amb l'objectiu de ser una eina de sensibilització i esdevenir un símbol de compromís i consens ciutadà.
5: Persones a títol individual, entitats i associacions, partits polítics, comerços, empreses i centres educatius i socials podeu adherir-vos a la xarxa Violeta d'Abrera per avançar cap a una societat lliure de violències contra les dones i persones LGTBIQ+, creant espais segurs i amb el compromís d'assolir un municipi 100% feminista.
4: Només heu d'entrar al web abrera.cat, a l'espai d'igualtat, feminismes i LGTBIQ+, i omplir el formulari d'adhesió.
5: Suma't a la xarxa Violeta d'Abrera.
4: I sigues part de la solució.
6: Ajuntament d'Abrera.
7: Amb tu, per tu.

0: Algun problema amb una factura d'una empresa de serveis? Amb la garantia d'un producte? Amb una devolució? El Servei Públic de Consum de l'Ajuntament d'Abrera oferim de manera gratuïta informació i assessorament directe a persones consumidores i usuàries.
1: Ajudem i informem sobre com tramitar reclamacions. Organitzem campanyes i xerrades de sensibilització als consumidors i als venedors. Col·laborem en inspeccions informatives de consum i en fem difusió a través d'entrevistes mensuals a Ràdio Abrera.
0: Oferim el Servei Públic de Consum tots els dimecres a la primera planta del Mercat Municipal d'Abrera, en horari d'11 a 2 al matí i de 4:45 a 7:15 a la tarda.
1: Per utilitzar-lo, només heu de demanar cita prèvia trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I també podeu fer les vostres consultes a través de l'adreça consum@abrera.cat.
0: No ho dubtis, contacta'ns. Al Servei Públic de Consum t'ajudem a resoldre els teus dubtes i reclamacions.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: Que vaig al cotxe? Ràdio Abrera. Que vull sentir bona música? Ràdio Abrera. Que practico esport? Ràdio Abrera. Que estic a casa fent dissabte? Ràdio Abrera. Que vull saber què passa a prop meu? Ràdio Abrera. Sintonitza'ns al 107.9 de l'FM a radioabrera.cat i a la nostra aplicació gratuïta per a dispositius mòbils. A qualsevol hora i en qualsevol moment, Ràdio Abrera.

0: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipa el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
1: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
0: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
1: Estiu a Bricocentro Abrera.
2: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
3: Vols més clients? Vols més visibilitat?
4: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
3: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
4: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
3: Si tens un negoci a la comarca,
4: aquest és el teu moment.
3: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
4: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.

0: Encara no ens segueixes a TikTok? Abrera fa un pas més en la comunicació digital amb el nou canal oficial de l'Ajuntament.
1: Activitats, esdeveniments, serveis municipals i tota la informació d'interès amb un format àgil, directe i adaptat als nous temps. Segueix-nos al TikTok, @abrerainfo, i descobreix tot el que passa al municipi.
0: Si vols estar al dia d'Abrera, també ens pots trobar a Instagram, X i YouTube i al web municipal abrera.cat.
2: Ajuntament d'Abrera, amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 4, us parla Mercè Rura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero demana ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i que està prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que sí que declararà pel cas plus ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda, per cert, també té lloc a l'audiència preliminar davant del jutge Begoña Gómez una declaració o la dona, recordem, del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretària d'Organització del PSOE sobre aquest tema, Rebeca Turro.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista y, como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I el PSOE i Sumar han acordat desbloquejar la proposició de llei que vol despenalitzar els delictes d'opinió, com les ofenses religioses a la corona, també, i els símbols espanyols. Es tracta d'una iniciativa impulsada per Sumar que el Congrés va admetre a tràmit el desembre de 2023, però que fins ara no ha estat desencallada per la Comissió de Justícia. PSOE i Sumar han decidit que la mesa del Congrés posi fi al termini per presentar esmenes a la totalitat del text. L'acord suposa derogar diferents articles del Codi Penal, tot i que manté el delicte d'enaltiment del terrorisme. I la Universitat Rovira i Virgili i l'Ajuntament del Vendrell impulsen la construcció d'un nou edifici estratègic al campus del Baix Penedès. Serà la seu definitiva dels ensenyaments d'infermeria i educació infantil, que actualment acullen 350 alumnes i que tindrà capacitat per a possibles nous graus. La falta d'habitatge assequible és un dels principals factors que condicionen la competitivitat econòmica de Catalunya, ho alerta la Federació Empresarial del Gran Penedès en el seu informe anual. Sobre aquestes dades, el factor habitatge és clau, diuen, perquè les empreses puguin atraure talent i la tensió que pateix el mercat immobiliari ho està dificultant. Així tot, les comarques metropolitanes continuen liderant el dinamisme econòmic de Catalunya. I l'esport català, que tanca un cap de setmana d'èxits amb la Champions del Barça en handbol, la 13a de la seva història, i la de l'Atlètic Barcelonet en waterpolo, la segona després de 12 anys.
0: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
3: Bona tarda. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
0: Abrera Informació. Gent gran.
3: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la Gent Gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny, de 7:15 to 9:15, tindrà lloc la festa final dels tallers de la Gent Gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
0: Abrera Informació. Cultura.
3: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
4: Ya son 48 años. Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
3: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades a la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 5:45 a 9:15 a la Casa de Cultura d'Abrera.
0: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Ràdio Abrera, la informació més propera. Fórmula 40 a Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera. Complim 40 anys i repassem els hits d'aquestes 4 dècades. De dilluns a divendres, de 4 a 8 de la tarda, connecta't amb Fórmula 40. El programa que et farà viatjar pels èxits dels 80, els 90, els 2000 i fins a l'actualitat. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. 40 anys amb tu.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 de Brera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat tenemos las mejores soluciones de climatización adaptadas a cualquier espacio con la mejor tecnología y eficiencia energética, donde compran los profesionales. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: no pots viure sense Ràdio Abrera?
1: Descarrega la nostra app al teu mòbil o tauleta i escolta'ns a qualsevol moment.
0: I si ho prefereixes,
1: estem al 107.9 de la FM i radioabrera.cat. Ràdio Abrera. Marquem la diferència.

0: Ràdio Abrera, 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.
1: I'm a Vedic.

0: Et vas perdre el teu programa favorit de Ràdio Abrera?
1: Vols tornar a sentir una entrevista?
0: T'agradaria descarregar-te algun programa per tornar a escoltar-lo en qualsevol moment? Doncs a què esperes? Només has d'entrar a la nostra programació a la carta a radioabrera.cat o a la nostra aplicació gratuïta per a mòbils i tauletes.
1: En qualsevol punt.
0: I en qualsevol moment. Ràdio Abrera.

0: són les 5, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ja ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents per Sant Joan, tot plegat després del primer cap de setmana d'incendis simultanis al territori. L'objectiu és conscienciar la ciutadania per evitar la compra de petards no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bosc, ni encendre fogueres en espais no autoritzats. El govern preveu realitzar més de 600 controls d'alcoholèmia i reforçarà la presència dels cossos de bombers amb un augment del 50% dels actius. La consellera d'Interior, Núria Parlon, reclama extremar la prudència.
1: Tenim un cap de setmana previ que es preveu una sortida de 610.000 vehicles i un retorn de 290.000. Després tenim la revetlla, que es preveu una sortida de vehicles de 490.000 i 240.000 de vehicles de retorn. Tota prevenció en la celebració festiva amb l'ús de pirotècnia, que és la que comporta una festa com la de Sant Joan, doncs és poca.
0: I avui, 15 de juny, és el Dia Mundial de la Presa de Consciència sobre l'abús i el maltractament en les persones grans. Coincidint amb aquesta data, el Consorci d'Osona de Serveis Socials ha presentat una campanya, Ja Vindràs, una iniciativa que vol visibilitzar l'edatisme i promoure una mirada més respectuosa, diversa i inclusiva de la gent gran. La gent gran que precisament apareix a la imatge gràfica forma part del Consell de Gent Gran d'Osona i les frases s'han estret de converses entre ells. Núria Serra és tècnica d'Osona d'Acció Social.
2: L'edatisme limita les oportunitats de les persones, afecta la seva autoestima, afecta la seva salut, afecta a la participació social, genera discriminació, genera exclusió i, per tant, està vulnerant drets. Està vulnerant el dret de la dignitat, de la igualtat, de l'autodeterminació, de la participació.
0: La Garriga viu avui la posada en marxa d'un nou sistema de recollida de residus mixts. Des d'avui entra en vigor un nou model que fa desaparèixer el sistema porta a porta per a la gran majoria de residents, concretament per a 6.000 domicilis. Només es manté en barris i urbanitzacions amb habitatges unifamiliars. Es faran contenidors tancats, que de moment es podrà omplir sense targeta fins al dia 6 de juliol. I a Lleida, la Paeria habilitarà dos espais oficials per poder veure l'eclipsi total de sol del proper 12 d'agost. Serà la Seu Vella, amb un aforament de 1.500 persones, i l'entorn del camp de futbol del barri dels Magraners, amb capacitat per a 13.000. Alguns hotels de la ciutat ja registren un 100% de reserves. Gossos ha anunciat el seu retorn als escenaris l'any 2027 amb una gira única i irrepetible, diuen, per commemorar els 20 anys de la cançó Corren. Serà una gira de 12 concerts repartits tot l'any per celebrar aquest especial aniversari.
3: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Abrera ha tornat a ser subseu del 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, amb una jornada dedicada a la igualtat i la sensibilització digital que ha tingut lloc aquest dijous 11 de juny al matí a la Casa de Cultura d'Abrera. Una iniciativa comarcal dedicada a la reflexió, al debat i la promoció de la igualtat de gènere. La trobada s'ha celebrat de 10 a 2 quarts de 2 i ha reunit professionals, entitats i ciutadania en una jornada amb activitats centrades en la sensibilització social i les violències digitals sota el nom Violències Masclistes Digitals, Noves Formes, Nous Reptes. Amb aquesta iniciativa, Abrera reafirma el compromís amb la igualtat, la sensibilització i la creació d'espais de debat i reflexió al voltant dels drets de les dones i les noves formes de violència digital. La sessió va començar amb la benvinguda institucional a càrrec de la regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, Júlia Mirto, seguida de la presentació de Carla Galeote, comunicadora i activista feminista, que ha compartit la seva experiència i reflexions al voltant de la igualtat i dels reptes socials actuals. La ponència, titulada Conèixer i afrontar les violències masclistes avui, de la Manosfera a l'Acció, ha abordat les noves formes de violència masclista i la necessitat d'impulsar eines de prevenció, consciència i acció col·lectiva. Les valoracions de la jornada han estat molt positives. Sentim des de l'Ajuntament d'Abrera, Júlia Mirto, regidora d'Igualtat, Feminisme i LGTBI, i Esther Reales, tècnica municipal del servei.
5: Molt contentes d'haver celebrat la subseu del 7è Congrés de les Dones aquí a Abrera. En aquest cas, el que hem fet des del nostre municipi ha estat defensar i poder reflexionar sobre les violències masclistes en l'àmbit digital. Això és important perquè ara possiblement és de les violències que més estan en el discurs i en el moment social actual, i és perquè són 24/7, 365 dies de l'any, i transgredeixen absolutament totes les normatives, totes les maneres de relació social. Hem estat estat acompanyades de la Carla Galeote, activista feminista, a les xarxes, que ens ha pogut explicar com es va generant tota aquesta violència en l'àmbit digital, i també hem reflexionat sobre possibles solucions o possibles maneres d'entomar aquestes violències. Agraïdes també al Consell Comarcal, que són qui generen tota aquesta reflexió amb el 7è Congrés de les Dones del Baix Llobregat, que se celebrarà a l'octubre i que tindrem 7 dones d'Abrera com a representants. Des de l'Ajuntament d'Abrera seguirem generant aquests espais de debat, aquests espais públics de debat, que són més necessaris que mai, més en un moment en el que, com veiem, doncs, sovint hi ha discursos d'odi o discursos que pretenen mindar les violències masclistes, i bé, doncs, aquesta és la nostra tasca i la seguirem exercint des de l'Ajuntament d'Abrera, com deia.
6: Molt positiva. La jornada d'avui ha estat molt interessant. Hem pogut centrar-nos en una temàtica que hem d'abordar, que és un gran repte que tenim per davant, que és l'abordatge de les violències masclistes digitals, i ho hem pogut fer amb una gran experta com és Carla Galeote, i també presentant el vídeo que vam fer en el projecte de violències invisibles, específicament en el que tractava violències digitals. I ha estat molt, molt bé la sessió pel fet de que avui ens hem pogut reunir tant ciutadania com professionals especialitzats en violències masclistes, com també diferents serveis del municipi, de l'Ajuntament, i per tant compartir i posar les eines i els nous reptes que tenim per endavant per tal d'abordar-los i poder elaborar les conclusions, el document aquest de conclusions que ens permetrà treballar amb la Comissió de Violències Masclistes Digitals, en les que participarem en el proper Congrés de les Dones del Baix Llobregat el 23 i 24 d'octubre.
4: I a continuació sentim Carla Galeote, activista feminista i advocada, i Vicky Castellanos, consellera comarcal de Feminisme i Gent Gran del Consell Comarcal del Baix Llobregat.
7: Crec que el que hem fet aquí és molt important, perquè no solament parlar de violències masclistes, sinó de parlar d'unes noves, que són les violències digitals, que estan molt invisibilitzades, però malauradament afecten a quasi totes les noies més joves. Llavors crec que el que hem fet avui, de parlar del futur, de parlar del present, del que està passant en les xarxes socials, i sobretot de com volem tenir una democràcia, si la volem tenir ni una democràcia que tingui una violència molt elevada i 24 hores 7 dies a la setmana on estan assetjant constantment a les dones, especialment les feministes, o si pel contrari volem una democràcia lliure d'aquestes violències. Llavors crec que el que fem aquí és molt important perquè anem en el camí correcte.
8: La valoració d'esta succede és increïble. Creo que todas las conclusiones y todas las aportaciones que se han hecho tanto por parte de la ponente como de las personas que han intervenido enriquecerán muchísimo ese documento que podremos adjuntar al documento elaborado en esta comisión.
4: Les persones assistents també han participat en l'experiència de realitat virtual. Has vist el vídeo que circula de la Marina? Una proposta immersiva orientada a consciència sobre l'impacte de les violències digitals i la difusió de continguts íntims sense consentiment. El vídeo forma part del projecte Violències Invisibles, impulsat pel Servei d'Igualtat de l'Ajuntament d'Abrera amb finançament del Pacto de Estado, i coproduït amb l'empresa Bituls, encarregada de la filmació i producció. A través de la immersió en primera persona, les experiències permeten identificar situacions quotidianes de violència i fomentar l'empatia envers les persones que les pateixen. Finalment, la jornada va continuar amb una taula rodona per aprofundir en aquestes qüestions des de diferents perspectives professionals i socials, i l'acte va finalitzar amb la cloenda institucional a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Naharro, i la consellera de Feminisme, Gent Gran i Diversitat Sexual i de Gènere del Consell Comarcal del Baix Llobregat, Vicky Castellanos.
3: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
9: Ràdio Obrera, la informació més propera.

0: A vegades, el que més necessites és un moment només per tu.
1: A Perruqueria Donant Forma t'esperem amb un espai acollidor, tracte personalitzat...
0: i professionals que saben escoltar-te.
1: Vols un color que enamori?
0: O un balaiatge que marqui la diferència?
1: A Donant Forma som referents en color. Redescobreix el teu estil amb tractaments i pentinats...
0: que realcen la teva bellesa natural. Regala't una pausa, un canvi.
1: Perruqueria Donant Forma, al cor d'Abrera.
0: Al passeig de l'estació número 35, local 4.
1: Truca'ns al 93 770 1983
0: o reserva a donantforma.com.
1: Perquè tu t'ho mereixes.
2: Aquest estiu pensa en F. Aguilera. Som especialistes en fusteria d'alumini a mida, portes, finestres, tanques i rastells. Realitzem tota mena de reformes. Banys, cuines, locals comercials i reformes integrals. Disposem de taller propi.
3: F. Aguilera. Ens trobes a Abrera, a l'avinguda de Lluís Companys 8. Si necessites un pressupost a mida, no dubtis a trucar-nos al 93 770 32 29. Aquest estiu, renova la teva llar amb nosaltres.
4: Abrera, municipi que cuida. Acabes de tenir un nadó? T'agradaria trobar un espai de trobada amb persones que comparteixen aquest moment vital? A l'Espai La Llavor oferim acompanyament professional a les famílies que es troben en l'etapa de criança durant el primer any de vida dels nadons. Un espai de trobada per compartir, escoltar i fer tribu? Pots inscriure-t'hi a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. I a finals de setembre s'engegarà la segona edició d'enguany. Inscriu-te ja! A l'Espai d'Acompanyament Familiar La Llavor t'esperem amb els braços oberts.
5: Ajuntament d'Abrera amb tu, per tu i per les nostres famílies.

0: Has sentit a parlar del Consell Municipal de les Dones d'Abrera? Volem que hi participis. Alça la veu i ajuda'ns a avançar cap a l'equitat de gènere en tots els àmbits de la vida local. Juntes tractarem qüestions que ens afecten a totes en un espai de referència on compartir experiències i punts de vista. Digue-hi la teva. Inscriu-t'hi. Només has de presentar la sol·licitud a través d'abrera.cat o presencialment a l'Oficina d'Atenció a la Ciutadania de l'Ajuntament d'Abrera en qualsevol moment de l'any. Consell Municipal de les Dones d'Abrera. T'hi esperem.
1: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: noches, amiga mía. Cómo llueve, cómo llueve.
1: Estiu a Bricocentro Abrera. És el moment de posar casa teva a punt. Equipar el teu jardí, terrassa o balcó, instal·lar aire condicionat, renovar el bany, canviar el terra...
2: Bricocentro Abrera. Tot el que casa teva necessita per lluir perfecte aquest estiu. Obrim de dilluns a dissabte, de 9 del matí a 9 del vespre. També pots fer la teva compra online a bricocentroabrera.es. Disposem de servei de recollida a botiga o enviament a domicili.
1: Bricocentro Abrera. T'hi esperem al carrer Hostal del Pi 2 d'Abrera i al 93 770 49 30.
2: Estiu a Bricocentro Abrera.
3: Bricocentro, colaje y decoración.
4: Atenció! Si vols veure-hi bé sense preocupar-te per res, això t'interessa. Arriba Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Des de tres ulleres o lents de contacte, canvis il·limitats de graduació, una muntura nova cada any i protecció per trencaments, pèrdues o robatoris, tot inclòs en una sola quota mensual. I el millor, des de només 16 euros al mes. Més informació a jimenezlirio.es i a les nostres botigues d'Abrera, Olesa i Esparreguera. Mira i Canvia, de Jiménez Lirio Òptics i Audioprotesistes. Veure-hi bé, ara és més fàcil que mai.
5: Vols més clients? Vols més visibilitat?
6: Anuncia't a Ràdio Abrera i posa el teu negoci en boca de tothom.
5: Arriba cada dia el teu públic de proximitat.
6: Campanyes a mida, preus competitius i resultats reals.
5: Si tens un negoci a la comarca,
6: aquest és el teu moment.
5: Escriu-nos a publicitat@radioabrera.cat.
6: Ràdio Abrera, publicitat que funciona.
7: Ràdio Abrera. T'acompanyem les 24 hores del dia amb la millor música
8: i tota la informació.
7: Ràdio Abrera.

0: Ràdio Abrera.
1: Notícies en xarxa.
2: Bona tarda.

0: un PSOE cada vegada més acorralat, no només judicialment, sinó també políticament. Perquè la foto de les joies de Zapatero són la sentència moral d'una esquerra que predica uns valors però que practica uns altres.
1: Més qüestions. La Cambra de Comerç de Barcelona considera que la principal assignatura pendent de l'aeroport del Prat continua sent la de reforçar la connectivitat intercontinental. Tot i això, destaca que la posició de la capital catalana en aquest àmbit concret és molt superior a la d'altres ciutats equivalents pel pes del turisme. Josep Santacreu és el president de la Cambra.
2: La connectivitat de l'àrea de Barcelona és un catalitzador i té, sabem que té potencial de millora. Aquí el binomi entre turisme i activitat, la resta d'activitat empresarial és clar. La connectivitat es beneficia de tenir un turisme fort, desestacionalitzat, i també el mateix passa a la inversa.
1: El PIB català va créixer un 2,9% interanual en el primer trimestre de 2026, segons ha confirmat l'Institut d'Estadística de Catalunya, que ja va avançar la dada del 8 de maig. L'economia catalana va registrar una variació interanual de 3 dècimes per sobre del període anterior. L'augment del PIB s'explica principalment per l'evolució de la demanda interna i del consum de les llars. I detinguda una cuidadora acusada d'haver robat més de 55.000 euros a una dona gran de Premià de Mar al Maresme. La dona, de 47 anys, va ser contractada el 2022 per ajudar en tasques quotidianes a una àvia de 70 anys amb limitacions físiques. Tenia permís per fer compres i tràmits amb les targetes bancàries de la pacient. El 2024 la dona va ingressar en una residència i va acomiadar la cuidadora, però aquesta va continuar retirant diners durant 3 anys. Ho han descobert recentment els responsables de la residència.
3: Notícies en xarxa. Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
4: Bona tarda. Des de l'Ajuntament d'Abrera, mitjançant el Departament de Medi Ambient, es duen a terme periòdicament treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals als diferents barris del municipi, amb l'objectiu de garantir uns espais públics nets, segurs i en bon estat per a tota la ciutadania. Així, el dilluns 1 de juny va començar una nova campanya de treballs de desbrossament d'herbes i neteja dels vorals en els barris d'Abrera. Per poder executar correctament aquestes tasques, es restringeix temporalment l'estacionament de vehicles als carrers afectats durant els dies dels treballs. La senyalització corresponent s'instal·la amb antelació per informar el veïnat. Amb aquests treballs, des de l'Ajuntament s'assoleix l'objectiu prioritari d'executar actuacions que milloren els serveis i la qualitat de vida dels veïns i veïnes. S'agraeix la col·laboració ciutadana. Els treballs es duran a terme de manera progressiva, segons una planificació establerta per barris, amb l'objectiu de mantenir-los nets d'herbes. Segons el calendari previst, la programació va començar al barri de Can Vilalba de l'1 al 5 de juny i tot seguit els equips es van traslladar a les carpes del 5 al 15 de juny. A Can Amat, les tasques de desbrossada és previst dur-les a terme del 15 al 19 de juny i continuaran el dia 22. Pel que fa a Santa Maria de Vilalba, els treballs estan previstos pels dies 22 i 23 de juny i al barri de Sant Miquel les actuacions es realitzaran els dies 25 i 26 de juny. Amb les tasques de desbrossada es manté l'espai públic net, segur i agradable per a tota la ciutadania i mitjançant aquests treballs es millora l'estat de la via pública, fent front a les herbes que aquest any, que ha estat humit, han crescut molt. Les feines consisteixen en treure la vegetació, sobretot herbes, que creixen residualment a les voreres i calçades. I amb aquesta actuació es millora el manteniment dels carrers, oferint una imatge neta i acurada d'aquests. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana a les veïnes i veïns disculpin les molèsties que aquests treballs puguin ocasionar.
3: Abrera Informació. Joventut.
4: El Servei de Joventut de l'Ajuntament d'Abrera ha obert les inscripcions per al curs de premonitors i premonitores de 2026, que s'impartirà del dimarts 30 de juny al divendres 3 de juliol. Es tracta d'una formació presencial dirigida de joves d'entre 14 i 17 anys que inclourà 20 hores teòriques distribuïdes en 4 sessions de 5 hores cadascuna en horari de matí de 9 a 2 al centre polivalent. Les places són limitades i les inscripcions romandran obertes fins al dilluns 22 de juny inclòs mitjançant el Servei de Joventut a través dels següents canals, trucant al 667-849-709 o enviant un correu electrònic a joventut@abrera.cat. Els objectius del curs de premonitors i premonitores són capacitar amb eines, coneixements i valors als i les joves per començar a desenvolupar la tasca de suport al monitoratge de lleure, animar-los perquè un cop tinguin l'edat es formin com a monitors o monitores de lleure, experimentar de manera pràctica els aprenentatges assolits, iniciar-se

0: l'àmbit de l'educació no formal. I els continguts que inclou són què és el lleure educatiu, que fa un monitor o monitora de lleure, com es preparen les activitats, la idea a la pràctica, la seguretat i la responsabilitat, tècniques i recursos, entorn a tallers, cançons, danses, contes, jocs exteriors i d'interior, i el treball en equip.
1: Abrera Informació, promoció econòmica.
0: A l'aposta per la formació de la ciutadania, des del Servei de Promoció Econòmica de l'Ajuntament d'Abrera s'ha programat una àmplia oferta formativa gratuïta per aquest any 2026, i aquesta setmana es duen a terme dues noves formacions. Dimarts 16, dijous 18 i divendres 19 de juny es realitzarà el curs Presenta els teus impostos per internet i estalvia temps i diners, dirigit a persones emprenedores i empreses. Les sessions s'impartiran de forma telemàtica en horari de 9 a 12 del matí. Mentre que aquest dimecres 17 de juny, de 9:15 a 2:15 i de 3:15 a 6:45, s'impartirà un curs d'operador i operadora de pont grua, dirigit a persones majors de 18 anys que es trobin en situació d'atur i amb el carnet de conducció de carretons i experiència en feines de logística. Si no es cobreixen les places amb aquests requisits, se seguirà l'ordre de preinscripció. La formació es realitzarà a la Fundació Laboral de la Construcció, a l'Avinguda Mancomunitat Europea de Badalona. Per formalitzar les inscripcions, podeu adreçar-vos directament al Servei Local d'Ocupació d'Abrera, en horari d'atenció a la ciutadania, de dilluns a divendres de 9 a 2 i els dimecres també de 5:15 a 7, presencialment a la primera planta del Mercat Municipal, trucant al 93 770 0102 o enviant un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat. I podeu consultar tota l'oferta formativa programada per aquest any 2026 al web abrera.cat.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera.
2: A Ràdio Abrera, la informació més propera.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència.

0: Àngels Cuidadors, servei d'assistència a domicili per a persones grans. Cuidadores internes, nocturnes o caps de setmana. Serveis del SAT per a persones amb dependència. Servei de neteja a domicili.
1: Àngels Cuidadors, atenció personal, ajuda per la higiene, preparació del menjar, anar a comprar. També fem cursos d'atenció domiciliària. Més informació al telèfon 616-68-88-68. Ens pots trobar a l'Avinguda Generalitat 32 d'Abrera i a angelscuidadors.com.
2: En Obramat creemos que los profesionales de la construcción y la reforma que os comprometéis con vuestro trabajo necesitáis a alguien que lo haga con vosotros. 20 años construyendo juntos. Obramat.
3: Vols tornar a escoltar com abans? Pensant en audiòfons? Aquest és el teu moment. A Gran Audition cuidem de la teva audició des de fa més de 20 anys. Revisa gratis la teva audició, prova els audiòfons sense compromís i decideix amb total seguretat. I ara amb importants descomptes i finançament sense interessos. Cuidar de la teva audició és més fàcil que mai. A Gran Audition volem ser el teu audioprotesista de confiança per a tota la vida.
4: Vine a veure'ns a la plaça de Catalunya 17, d'Olesa de Montserrat, o truca'ns al 672 94 47 50.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 7, us parla Mercè Roura. Borses a l'alça i el petroli que baixa un 4% i queda als $83 al barril. És la primera conseqüència de l'acord de pau assolit entre els Estats Units i l'Iran i que implica la reobertura immediata de l'estret d'Hormuz. La comunitat internacional ha expressat la seva satisfacció pel pacte que s'ha de signar oficialment divendres a partir d'aquí sobre un període de 2 mesos per fixar els termes de compromisos com l'aixecament de les sancions econòmiques, els mecanismes de reconstrucció del país i les garanties que l'Iran renuncia a l'arma nuclear. El ministre d'Exteriors és José Manuel Álvarez.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser

Avui, la convocatòria de 700 places de jutges i fiscals. El ministre de Presidència, Félix Bolaños, ha assegurat que a les xarxes socials que es tracta de la convocatòria més gran de la història. I el Regne Unit s'afegeix a la prohibició de l'ús de les xarxes socials a menors de 16 anys. El govern britànic s'assuma així a Austràlia, el primer país del món, a vetar l'accés a menors. La Unió Europea també té obert el debat sobre la necessitat d'aplicar una majoria d'edat digital. Diversos països, com Espanya, Dinamarca o França, defensen vetar a tota la Unió l'accés de menors de 16 anys a les plataformes en línia, però per ara no hi ha consens entre els estats membres. La presidenta de la Comissió, Ursula von der Leyen, ha obert la porta a regular l'ús de xarxes socials a escala europea. I Jordi Marrón ha guanyat el 46è Premi BBVA Sant Joan de Literatura Catalana amb la seva primera novel·la Manual de Flotació, una història sobre el dol i la reconstrucció de la memòria familiar. Laura Pallarès ha guanyat la primera edició del Premi Joves Talents amb Qui ha de callar, amb un exemplar sobre la Guerra Civil, la necessitat de mirar el passat per entendre qui som i la identitat de gènere.

Connecta't a Ràdio Abrera. Les novetats musicals del panorama nacional i internacional. Els clàssics de sempre i la informació que més t'interessa. Escolta'ns al 107.9 de la FM, a internet a www.radiobrera.cat i a través de les aplicacions mòbils.

0: Ràdio Abrera. 40 anys de ràdio. 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera. 40 anys marcant la diferència. Ràdio Abrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida.

Ràdio Obrera. 40 anys posant la banda sonora de la teva vida. When the going gets tough.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona tarda, són les 8, us parla Mercè Roura. L'expresident del govern José Luis Rodríguez Zapatero ha demanat ajornar la seva declaració sobre les joies decomissades al seu despatx i prevista per dimecres. L'objectiu és poder reunir documentació sobre el cas, tot i que s'hi declararà pel cas Plus Ultra. És una de les cites judicials que afronta aquesta setmana el PSOE. Aquesta tarda té lloc a l'audiència preliminar des de les 6 davant del jutge Begoña Gómez, la dona del president Pedro Sánchez. Escoltem la secretaria d'organització del PSOE, Rebeca Turró, que parlava sobre tota aquesta qüestió.
2: Yo de verdad admiro la fortaleza y la templanza de Begoña Gómez ante un caso judicial contra una persona inocente. Tiene todo mi apoyo y todo el apoyo del Partido Socialista, y como os decía también, enfrentamos esta semana con esa declaración de José Luis Rodríguez Zapatero, que además tenemos también muchas ganas de poderlo escuchar porque sabemos que entrará a cada uno de los temas ante la justicia. Por tanto, yo creo que la enfrentamos con total tranquilidad.
1: I els hospitals de la Vall d'Hebron de Barcelona i Sant Joan de Déu provaran un nou fàrmac experimental contra un tipus de càncer infantil que no té cura després de comprovar la seva eficàcia i una menor toxicitat. Serà l'any vinent en el marc d'un assaig europeu i participaran 50 nens i nenes adolescents amb tumors sòlids que han recaigut a la malaltia o bé no responen als tractaments que acostumen

0: a violència masclista, separada, amb tres fills i a càrrec de la seva mare i una germana amb síndrome de Down. La Regina sempre ha pagat el pis on viu, però va renunciar a la hipoteca quan es va separar i ara un fons voltor vol fer-la fora per vendre l'immoble. Els han donat temps fins al 24 de novembre. I la policia local del Prat del Llobregat ha interposat prop de 200 denúncies i ha requisat un centenar de patinets en 3 mesos de campanya. Circular sense assegurança per la vorera o més d'una persona al vehicle han estat les principals sancions. Les sancions, per cert, van des dels 200 euros, la més econòmica, fins als 500 si és greu.
1: Abrera Informació, amb Manabel Gómez.
2: Bona tarda. Amb l'objectiu de millorar la gestió i el control del subministrament d'aigua al municipi, des del Servei Municipal d'Aigües d'Abrera es procedirà aquesta setmana, del dilluns 15 al divendres 19 de juny, al muntatge de comptadors de telelectura en els habitatges del barri de Can Amat. Per aquest motiu, es podran produir talls puntuals en el subministrament d'aigua entre les 9 del matí i la 1 del migdia. Des de l'Ajuntament d'Abrera es demana disculpes per les molèsties que aquestes actuacions puguin ocasionar. La iniciativa forma part d'un pla integral de modernització de la infraestructura hidràulica orientat a garantir un servei més segur, eficient i sostenible per a la ciutadania.
1: Abrera Informació. Gent gran.
2: La gent gran d'Abrera ha estat protagonista aquest cap de setmana. Dissabte 13 de juny hem gaudit de l'espectacle musical del grup de teatre del Casal de la Gent Gran a la Sala Municipal, mentre que diumenge, dia 14, el Pavelló Municipal d'Esports ha acollit el tradicional sopar d'estiu de la gent gran organitzat per l'Associació de la Gent Gran d'Abrera amb el suport de l'Ajuntament. I aquest dijous 18 de juny, de 6:45 a 8:45, tindrà lloc la festa final dels tallers de la gent gran d'Abrera a la plaça de Pau Casals.
1: Abrera Informació. Cultura.
2: Aquest diumenge 14 de juny, els carrers, places i racons del municipi s'han convertit en un gran taller d'art a l'aire lliure amb la celebració del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera. Un total de 24 artistes d'arreu del territori han capturat amb el seu talent diferents perspectives i essències d'Abrera en una jornada marcada per la creativitat, la inspiració i la participació. El jurament de premis ha tingut lloc a la Casa de Cultura i ha anat a càrrec de l'alcalde d'Abrera, Jesús Narro, i el regidor de Cultura, Francisco Sánchez, qui ha fet una valoració molt positiva del certamen.
3: Ya son 48 años, Abrera se ha vuelto a vestir de color. 24 pintores y pintoras de diferentes municipios han venido a dibujar en un lienzo su personal visión de Abrera, de sus calles y de su patrimonio. Felicidades a los ganadores. Y muchísimas gracias al resto por participar. Os esperamos el año que viene en la 49ª edición del concurso de pintura rápida de Abrera.
2: El primer premi, dotat de 800 euros, ha estat per Abelardo Florido. El segon premi, de 600 euros, per Josep Millàs. I el tercer premi, dotat de 400 euros, ha estat per Josep Plaja. Des de l'Ajuntament d'Abrera feliciten els guanyadors i totes les persones participants per la qualitat de les obres presentades i per contribuir a fer créixer una de les activitats culturals amb més tradició del municipi. Les obres participants restaran exposades a la mostra del 48è concurs de pintura ràpida Vila d'Abrera en el marc de la programació de la Festa Major del dijous 25 al dilluns 29 de juny en horari de 6:45 a 9:45 a la Casa de Cultura d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Música i informació. Ràdio Abrera. A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

Els plans d'igualtat són un conjunt de mesures que adopten les empreses després de realitzar un diagnòstic de situació, amb l'objectiu d'aconseguir la igualtat de tracte i d'oportunitats entre dones i homes i eliminar la discriminació per raó de sexe a l'empresa. Des de març de 2022, la llei obliga a totes les empreses de més de 50 treballadores i treballadors a tenir implantat en la seva empresa un pla d'igualtat. Per aquest motiu, des de Promoció Econòmica volem recordar-vos que podeu comptar amb nosaltres per assessorar-vos, informar-vos i ajudar-vos a trobar el camí a seguir en l'elaboració del vostre pla d'igualtat. No dubtis i truca al telèfon 93 770 0102. O envia un correu electrònic a promocioeconomica@abrera.cat i ens posarem en contacte amb vosaltres. El canvi està a les teves mans i nosaltres t'acompanyem, perquè la igualtat és un tema de totes i tots. Ajuntament d'Abrera, per tu i amb tu.

0: Ràdio Abrera, 40 anys de ràdio, 40 anys amb tu.
1: Ràdio Abrera, 40 anys marcant la diferència.
2: A Ràdio Abrera, fórmula.cat.

0: fets.
1: Som-hi.
0: Vinc de millorar per aquells que estimo. Terrassetes, búnkers, birra i rave. Tot allò que passa quan no m'explico.

0: Què escoltes al mòbil?
1: Ràdio Abrera.
0: Ràdio Abrera?
1: Esclar, amb la seva aplicació per a mòbils i tauletes puc escoltar-la a qualsevol lloc.
0: En directe?
1: En directe i a la carta, perquè també puc accedir a tots els seus programes quan jo vulgui. Tu no la tens?
0: No.
1: Doncs descarrega't l'aplicació de Ràdio Abrera. És gratis. I recorda que també pots sintonitzar-la al 107.9 de l'FM o a internet a través del seu web, on també trobes les notícies més destacades, els locutors de tots els programes, la història de l'emissora o tota la informació referent al seu departament de publicitat. Mira, radioabrera.cat.
0: Perfecte. A partir d'ara, Ràdio Abrera m'acompanyarà, sigui on sigui. Per estar al dia, quan i des d'on vulguis, connecta't.
2: Regidoria de Comunicació, Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 9, us parla Mercè Roura. Protecció Civil ha activat el dispositiu especial per prevenir incidents amb la campanya No Petis la Revetlla. Evitar la compra de petards en establiments no autoritzats, no llançar-los a menys de 500 metres del bord, recollir roba estesa a l'aire lliure o no encendre fogueres en espais no habilitats. Són algunes de les indicacions del Departament d'Interior per minimitzar els riscos a aquesta revetlla. El govern realitzarà prop de 700 controls d'alcohol i drogues i augmentarà el 50% les guàrdies dels bombers. També fan un desplegament de més de 200 agents rurals per tot el territori. El cap de setmana es preveu el desplaçament de 610.000 vehicles. Per la revetlla hi haurà carrils addicionals a l'AP7 i a la C32 i s'aplicaran restriccions de circulació als vehicles pesants a l'AP7. I el govern espanyol triplica fins als 18.000 milions anuals la investigació en les malalties que afecten a les dones. El cap de l'executiu, Pedro Sánchez, ha presentat el programa Som, Contem, fi de la discriminació de les dones en la investigació de la salut. L'objectiu del programa és investigar el diagnòstic i el tractament de malalties com ara el dolor crònic, salut hormonal o mental, malalties autoimmunes o cardiovascular que afecten a les dones. De fet, actualment, de cada 7 dones es triga una dècada, hi ha 7 dones que triguen una dècada a ser diagnosticades de la malaltia que pateixen.
2: Si una enfermedad afectara a uno de cada 7 hombres, pues si provocara dolor crónico, si provocara dificultades para trabajar o también problemas de fertilidad, pues aceptaríamos que el diagnóstico tardara una década en llegar. Pues yo creo que la respuesta es muy evidente, seguro que no, así que ya es hora de que también respondamos con la misma claridad cuando hablamos de patologías que afectan a millones de mujeres.
1: I al Solsonès, la cooperativa Territori de Masies ha aconseguit completar el finançament per fer realitat un molí fariner per treballar i transformar el cereal cultivat per la pagesia local. La campanya de micromecenatge s'ha tancat a 123 donacions, que sumen un total de 23.

0: Ràdio Abrera. Notícies en xarxa.
1: Bona nit, són les 10, us parla Mercè Roura. L'IBEX 35 ha tancat la jornada bursària en els 19.000 punts, la primera vegada de la història que supera aquest cim, impulsat per l'acord de pau entre els Estats Units i l'Iran. El petroli també ha notat l'impacte del suposat acord amb una caiguda del 4% i que l'ha dut als $83 per barril. Ara la mirada està posada en la implementació del pacte que s'ha de signar divendres a Suïssa. El president nord-americà Donald Trump afirma que hi ha vaixells molt carregats de petroli que estan començant a sortir de l'estret i confia que estigui completament obert divendres quan acabi el treball de desminat. Ho ha explicat en un missatge a la seva xarxa social de camí a la reunió del G7 que se celebra fins dimecres a França. El ministre d'Exterior espanyol, José Manuel Álvarez, en parlava avui.
2: Es una excelente noticia a la que damos la bienvenida. Este acuerdo tiene que garantizar la libertad de navegación por el estrecho de Hormuz, que tiene que ser en todo momento segura. Y tiene que dar paso esta situación a la paz, a la estabilidad en Oriente Medio.
1: Rodalia recuperarà demà el servei de la R8 entre Rubí i Martorell, interromput des del 20 de gener arran del temporal Harry. D'aquesta manera es preveu que a partir de demà la línia ofereixi un servei complet. Des de Renfe s'indica que el servei alternatiu per carretera funcionarà fins ara, durant tot el dia de demà, i que fins al 18 de juny hi haurà autobusos directes a Cerdanyola Universitat. I l'Ametlla de Mar ha obert avui el nou aparcament gratuït del barranc de Pixavaques, coincidint amb l'inici de la temporada de pagament de la zona blava. El nou servei, situat a prop del centre urbà del CAP i un càmping, forma part de la segona fase d'ampliació amb una inversió superior als 64.000 euros finançada amb interessos dels fons Generation. L'obertura coincideix amb l'entrada en vigor aquest dilluns del període de pagament de zona blava, que es mantindrà fins al dia 15 de setembre. I el ramat municipal d'ovelles i cabres de l'Ajuntament de Vilamòs, a Vall d'Aran, servirà per netejar el sotabosc del municipi on les línies elèctriques forestals estan situades. Aquesta feina es farà gràcies a l'acord de col·laboració que el projecte Obiwec ha signat amb Endesa. El ramat té més de 250 cabres i ovelles. I la selecció espanyola ha iniciat la seva participació en el Mundial de Futbol aquesta tarda contra la selecció de Cap Verd amb un empat a 0. Un mal inici d'un Mundial per Espanya, tot i que encara hi ha marge perquè amb aquest nou format de competició, en què només passaran a les eliminatòries els dos primers de grup, també hi ha els millors tercers.

0: Ràdio Abrera, són les 11.
1: A Ràdio Abrera, ara comença Hora 23.
2: 60 minuts amb el millor del chill out.
3: ¿Qué hora son, mi corazón?
2: Hora 23.
4: Te lo dije muy clarito.
5: Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: corazón.
1: Hora 23.
2: Te lo dije muy
3: clarito. Permanece a la escucha.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida, concentrades d'11 a 12 de la nit. La música que t'ha acompanyat tots aquests anys la trobes a Hora 23. Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, una selecció de ritmes llatins. Dijous, els temes més punxats dels 80. Hora 23, a Ràdio Abrera.
4: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
5: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece en la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
1: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
1: A Ràdio Abrera, Hora 23.

0: Hora 23.
1: Te lo dije bien clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Hora 23.
1: Te lo dije muy clarito.
2: Permanece a la escucha.
3: A Ràdio Obrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
0: Hora 23.
3: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
0: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
3: A Ràdio Obrera, Hora 23.
4: Ràdio Reloj.
5: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
4: 11 de la noche en San Salvador, El Salvador.

0: Ràdio Abrera. Són les 12.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera. Tot el que passa a prop teu.
2: De dilluns a divendres, de 8 del matí a 8 del vespre, tota la informació local i comarcal cada hora, després dels butlletins en xarxa. I a les dues, els temes en profunditat a l'entrevista del dia.
1: Els caps de setmana i festius de 8 del matí a 8 del vespre, l'agenda cultural d'Abrera, després dels butlletins en xarxa.
2: I també us oferim espais temàtics de patrimoni, consum, programes especials i la retransmissió en directe dels plens municipals de l'Ajuntament d'Abrera.
1: Serveis informatius de Ràdio Abrera, la informació més propera.
3: Vols estar al dia de les últimes novetats musicals? No et quedis enrere i escolta Top Música Nova, el programa de ràdio oficial de la pàgina d'estrenes musicals líder a internet. Vota pels teus artistes preferits. Descobreix les cançons més noves. Gaudeix dels millors èxits de l'any. Tot això i molt més a Top Música Nova. Top Música Nova. Tots els dijous de 9 a 10 de la nit, aquí, a Ràdio Abrera.
4: Hola, soy J.C. Randoña.

Ràdio Abrera non-stop. Nits non-stop. Omplim de música les teves orelles. Sense pausa.

0: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de restes de poda a domicili.
1: Des de l'Ajuntament d'Abrera fem una aposta decidida pel reciclatge i oferim el servei gratuït de recollida de restes de poda a demanda. Només heu de recollir el vostre sac, de manera gratuïta, a l'oficina d'atenció a la ciutadania o a la deixalleria municipal i una vegada estigui ple, trucar al 639 78 30 38 o enviar un correu electrònic a abreraracicla@abrera.cat i passarem a recollir-lo. El podràs deixar al carrer, davant de casa teva, el dia i hora indicats i sense entorpir el pas de vianants o vehicles.
0: A més, sempre podeu portar les restes de poda a la deixalleria municipal.

0: municipal d'Abrera, ubicada al carrer del Progrés 15, al polígon industrial Sant Armengol, en el seu horari habitual, dissabtes i diumenges de 10 a 2 i de dimarts a divendres de 10 a 2 i de 5 a 7:30.
1: Siguem cívics. Utilitzem el servei gratuït de recollida de poda a domicili.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Jo trio Ràdio Abrera. Trio la seva varietat musical. Trio la informació més propera i la que més m'interessa. Trio l'oportunitat d'anunciar-hi el meu negoci. Trio marcar la diferència. Ràdio Abrera. Tria-la.
1: The prettiest girl in all the land was left alone without a hand to hold or teach or mold or pray. She fell down the sewer and got led astray. Monsters, demons, and all the rest took her soul and innocence.

0: Abrera som cultura.
1: Música, teatre, dansa, xerrades, tallers, espectacles per a tothom i per gaudir en família.
0: Entra a abrera.cat i fes la teva inscripció, reserva la teva entrada per gaudir de totes les propostes que t'oferim des de l'Ajuntament. Totes i tots fem Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu, per tu.

A les nits, somia amb Ràdio Abrera. O sintonitza'ns al 107.9 de l'FM, a radioabrera.cat i a la nostra app.

24 hores música i informació. 24 hores amb tu. 24 hores.

0: Has vist un llum del carrer apagat? Al teu carrer hi ha un fanal trencat? Has detectat qualsevol anomalia en l'enllumenat públic d'Abrera? Truca al telèfon gratuït 900 13 13 26.
1: Amb l'objectiu de millorar el servei i garantir uns carrers més segurs i ben il·luminats, des de l'Ajuntament d'Abrera posem en marxa aquest telèfon gratuït, que funciona les 24 hores del dia, que permet comunicar incidències de manera directa i immediata, facilitant una actuació més àgil dels serveis de manteniment. 900 13 13 26. El nou telèfon gratuït per informar de les incidències, avaries o desperfectes detectats en l'enllumenat públic d'Abrera.
2: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. És la una.
1: Hola, soy Manolo Prieto y te espero los lunes a las 9 de la noche en Blacktrónica, aquí en Radio Abrera, 107.9 FM.
2: Vols passar la nit amb nosaltres? Radio Abrera.
3: Estem al 107.9 de la FM,
2: a radioabrera.cat
3: i a la nostra aplicació per dispositius mòbils.

Ràdio Brera. Omplim les teves orelles de tota la música i la informació que necessites. Escolta'ns al 107.9 de l'FM a Ràdio

It ain't no country club either.

0: A Abrera sí que hi ha res, un espai per conèixer el passat, entendre el present i posar en valor el nostre patrimoni cultural.
1: Cada darrer dissabte del mes, a partir de les 12 del migdia, a Ràdio Abrera, escolta A Abrera sí que hi ha res. Conduït pel tècnic municipal de Patrimoni Cultural i Memòria Històrica, Gerard Videgain. I tots els podcasts del programa els trobes a la nostra programació a la carta, a radioabrera.cat.
0: A Abrera sí que hi ha res. Un espai per conèixer, preservar i posar en valor la història, els espais i les tradicions del municipi. Perquè a Abrera sí que hi ha res.

0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles amb una nova ordenança de circulació i seguretat viària, moderna i sostenible.
1: Prioritzem la mobilitat per convertir els nostres carrers en espais segurs, amables i de convivència. I recollim el nou fenomen dels vehicles de mobilitat personal, els patinets elèctrics, com una oportunitat per a la disminució de l'ús del cotxe. Per una circulació segura per a les persones usuàries i els i les vianants, hem de recordar.
0: És obligatori circular per la calçada en el sentit de circulació, l'ús de casc homologat i portar elements reflectors, llums i timbre.
1: Cal respectar les normes de trànsit. No es pot circular bevent o menjant, fent ús d'auriculars o del telèfon mòbil, arrossegant objectes ni remolc i tampoc per la vorera ni per les zones de vianants.
0: Els vehicles de mobilitat personal només poden circular amb una persona que ha de tenir com a mínim 15 anys.
1: Consulta la nova ordenança de circulació i seguretat viària al web municipal abrera.cat.
0: A Abrera, millorem la mobilitat de vianants i vehicles.
2: Entre tots i totes, fem Abrera.
3: Ajuntament d'Abrera. Amb tu. Per tu.

0: Ràdio Abrera. Són les dues.
1: ¿Qué horas son, mi corazón?
2: Hora 23.
3: Te lo dije muy clarito.
4: Permanece a la escucha.
5: A Ràdio Abrera seleccionem les cançons que formen part de la banda sonora de la teva vida.
2: Hora 23.
5: De dilluns a dijous, d'11 a 12 de la nit, escolta la música que t'ha acompanyat tots aquests anys.
2: Dilluns, el millor del chill out. Dimarts, tots els clàssics del rock. Dimecres, gaudeix dels ritmes llatins. I dijous, els temes més punxats dels 80.
5: A Ràdio Abrera, Hora 23.
6: Ràdio Reloj.
7: 12 de la noche en La Habana, Cuba.
6: 11 de la noche en San Salvador,